0: se llaman Patax. El espectáculo es maravilloso, he ido a verlos. Un conglomerado de músicos con bailaora, con cajón flamenco. Es algo espectacular, si podéis. Yo ese disco no lo tengo, pero el de versiones de los Beatles, sí. Creo que no lo tenían a la venta, el de Michael Jackson, cuando fui a comprar. Digo, a verlos.
1: Ah, que hicieron el disco entero versionando temas
0: de Michael Jackson. Y otro a los Beatles, y otro... Pero en directo, impresionante. Patax, distintas cantantes, distintos músicos. ¡Buah!
1: Bueno, ¿y de todas cuál te gusta a ti más?
0: Hombre, yo creo que a la original no se le puede poner ninguna pega. Una cosa es que sea rockero y otra que sea toto.
1: Jota, hasta la semana que viene, cuídate mucho.
0: Igualmente.
1: Que nos vamos, pero mañana a las 6 en punto, 5 en Canarias, empezará Más de Uno de nuevo con el ingeniero Montes y con Rafa Latorre y con el resto del equipo. Gracias por su confianza, feliz tarde y hasta mañana.
2: Bona vesprada als comitès locals de reconstrucció han convocat per al pròxim 29 d'octubre, quan es compliran 2 anys de la Dana, 2 marxes des del Vall i Benetússer en memòria de les víctimes, 2 columnes que confluiran en el barranc de Catarroja Massanassa, on es faran diferents intervencions i actuacions. Més coses, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, respondrà esta setmana en la sessió de control en les Corts a preguntes sobre la situació de la comunitat, el dossier en el qual suposadament s'arrepleguen presumptes irregularitats que l'afectarien a ell i al seu entorn i quines mesures du a terme el Consell per a facilitar l'accés a la vivenda. La Guàrdia Civil de Castelló ha detingut a 4 joves entre 18 i 33 anys acusats de sostraure una moto i de 3 delictes amb força, de robatori en força, en diversos establiments de Peníscola i Benicarló. Un dels arrestats s'ha ingressat a la presó provisional. I l'índex de producció industrial va baixar en un 0,8% interanual a l'agost en la comunitat, 2,4 punts menys que la mitjana nacional, que s'ha incrementat un 1,6% segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. I 9.000 persones han presentat a les proves escrites dels nivells B2, C1 i C2 de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià. El més demandat, el C1, conegut mitjà, i li segueix el C2, el superior. I contem també que Bioparc València ha confirmat el naixement en les seues instal·lacions d'una cria d'un primat molt poc conegut i en greu perill d'extinció, que és capaç de comunicar-se amb els ulls. Bona vesprada.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
4: Onda Cero en la provincia de Valencia.

0: sí, que pueda dar luz a los oyentes.
1: Hace unos meses vino un paciente a consulta y yo quiero tener los dientes bonitos, ¿no? Que siempre es la misma historia, que yo lo puedo entender, que al final el paciente de la calle, un paciente tipo normal, pues ve lo que ve, ¿no? Y él quiere solucionar ese problema. Y que era un paciente que ciertamente los dientes no estaban muy bien posicionados, pues que la mandíbula tampoco, ¿no? Entonces lo veo y de casualidad se me ocurre, porque estaba un poco más lúcido ese día, ¿no? Y le digo, ¿roncas? Y me dice, una barbaridad. Entonces, al final, este paciente está con una ortodoncia, está actualmente preparándose para una cirugía ortognática, porque la idea no es solamente colocar los dientes en el sitio, sino colocar también la mandíbula en el sitio. Y este paciente, que inicialmente venía por algo puramente estético, finalmente va a poder respirar y va a poder dormir. Que yo lo llamo carita de Saos, que son unas ojeras muy marcadas, un paciente extenuado. Y este paciente creo que no llega a los 26 años.
0: Fíjate.
1: En este caso es un tío jovencísimo, muy deportista, porque por su profesión hace muchísimo deporte, que inicialmente vino porque quería tener los dientes bonitos y que luego tenía mucho más de fondo y finalmente va a necesitar una cirugía ortognática bimaxilar, clarísimamente, y estaré muy contento de poder ver ese cambio, ya no solamente a nivel dental, porque yo a nivel estético, la verdad que yo no me fijo, me gusta la funcionalidad y poder devolver a la gente función masticatoria o función respiratoria.
0: Devolver salud, en definitiva.
1: Sí, en definitiva, y principalmente es devolver salud. Aparte es que soy muy malo, no quiero mentir. Yo me obsesiono con poder devolver esa función y esa salud al paciente.
0: Doctor Agustín Pascual, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más y seguiremos hablando en profundidad de todos estos asuntos. Gracias.
1: Gracias a vosotros.
2: Onda Cero en la provincia de Valencia.
3: Nexus es tu agencia de eventos en Valencia. Si quieres promocionar tu negocio o realizar un evento, te ofrecemos un proyecto a medida y atención personalizada. Disponemos de las mejores azafatas de toda Valencia. Con Nexus, tu promoción y tu evento serán todo un éxito. Llámanos al 96-358-0542 o nexusagencia.com. Nexus, tu agencia en Valencia. Este es el sonido que hace un camión eléctrico de Grupo Torres. Exacto, no se oye nada. Lo mismo que contamina. Grupo Torres, más de 100 años moviéndonos hacia el futuro y ahora con cero emisiones. Grupo Torres, tradición, confianza e innovación en la misma dirección.
4: ¿Te apetece una horchata o helado artesanal? ¿Un crepe o tarta casera? Ya sé. Tú lo que quieres es una riquísima taza de chocolate. Glasol, desde 1999, elaborando horchata y helados artesanales. Ven a cualquiera de las heladerías Glasol de Valencia.
5: Glasol, el sabor del helado.
6: Gente de Fallas con Boro Peiró y el patrocinio de Turrón Viena Maybell.
7: Una y veinte, ¿qué tal, Boro? ¿Cómo estás?
8: Molt bé, tu,
7: Molt bé.
8: Alegre.
7: ¿Dónde estás? También. A Madrid.
8: Madrid. A toda la punxa del dit. Això ho diu mare.
7: La tenim a Fruit Attraction, a Isa Fruta. De la que ens parlarà molt en el programa regional, en Comunitat Valenciana en la Onda, a les 2:30, amb tots aquests protagonistes des del recinte d'IFEMA de Madrid.
8: Molt bé.
7: Ahí la tindrem, a Begoña.
8: Vinc de veure la Real Senyera i l'espasa del Jaume I, del Saló de Cristal, que està exposat hasta el... Bueno, està exposat. Dos símbols de la ciutat que podran visitar-se des d'este martes hasta el dijous. Vale? I la veritat que n'hi havia gent. L'espasa del monarca desfilarà en la processó cívica del 9 d'octubre per commemorar el 750 aniversari de la mort del conqueridor. I la programació del Dia de la Comunitat Valenciana inclou activitats culturals, tiri. Està de... des de les dies 6, 7 i 8 de 11 a 9 de la nit, i este martes 6 serà de 10 a 9, els dies 7 i 8 l'últim dia visitarà serà hasta les 8 i mitja, vale? I me pareix molt xulo, està allà.
7: Sí, és la primera vegada que es fa, no? Que es fiquen...
8: Sí?
7: Sí, n'hi ha que aprofitar.
8: No té que tindre història, això es passa. No l'ha pegat espasa, és Iseberell, ni s'espasa. Que este matí estava contant jo, és que me mola molt jo soc, a mi m'agrada llegir, tampoc soc un lector en pedra, ni la gent diu, no, és que Boro és perfecte, no. Jo volgué llegir més, però tinc el temps que tinc, tampoc és una excusa, o sea, no tinc temps a l'excusa del mal lector. O sea, de quan en quan dic, ostres, m'apeteix, i sobretot m'apeteix molt de història de València, vale? de la Comunitat Valenciana. I m'agrada molt d'història de les falles. Qualsevol llibre de falla estàs en casa dient, mira quanta
7: pura... No varies molt tampoc.
8: No, i de repent veus alguna i te conta historieta de la falla com es que del barri i tal, i aquest tipus de cultura em mola mogolló.
7: Sí.
8: I llegint història de Jaume, i del Cid i de Jaume primer sí que llegi molt, i dels Templaris, no sé, tinc afició, me mola la història dels Templaris. Però Jaume, Cid i tal... Claro, Jaume primer se casa, si no recordo mal, 5 vegades.
7: Sí, pot ser.
8: I la tercera és en Teresa Gil de Vidaure. I me queda l'atenció perquè es comencé a venir que tu saps que una dona de Jaume està enterrant ben agua, sí? Dic, sí, claro. Pues sí, és veritat.
7: D'ahí ve lo de la capital del món, no per tu, sinó per Jaume primer.
8: Entre altres moltes coses. Ara està Isaac buscant en Google i podràs corroborar que Teresa Gil de Vidaure se casa en Jaume primer i després ella és la que funda, podríem dir, un monasteri que n'hi ha així al costat, per així, per l'avenida de... Té que ser per l'avenida de... Per el Paseo Pechina, o sigui, molt proper de Moatros, perquè és Zaidia, per ahí baix i tal... Bueno, seria Zaidia, no? A l'altra banda, al costat del riu i tal, igual. I que... Primer era una riuà en 1510 o alguna cosa així, després guerres, pito, flauta, el monasteri se'n va per l'aire i tal. I ja estava en terra allí, i entonces la passen... Això era el monasteri Santa Maria Gràcia Dei de Zaidia. I la trasladen els restos d'ella al monasteri Santa Maria Gràcia Dei de Benamosil, que és el monasteri Cister. Crec que són terciàries caputxines, si no recordo mal, ella era molt religiosa. I aquest monasteri, el del Cister, que la gent visita molt, moltes escoles venen a visitar el monasteri Cister. Quan jo era nano, anava amb m'abuelo i es portaven conills a les... sí, perquè portaven conills, ou... Bueno, ou mentira, perquè ous venien elles. Elles tenien mogolló de gallines.
7: Feu un truque,
8: no? Eren de clausura. Entonces me quedaba molt l'atenció, jo era molt nano, que tu fes toc, toc, toc, toc. I entonces hauria, perquè la gent se faci una idea, una porta que era un paquet de tabaco.
7: Que fort, eh?
8: Perquè la gent mos entenga, com un paquet de tabaco
7: que...
8: fent...
7: Que impactant.
8: I veies sobre els ulls d'elles. I entonces t'haurien i fent rasca per la porta, traient una espècie de bandeja que tu deixaves ahí lo que volies i fent rocs i se guardaven, tu. Pues ahí, és veritat, al costat de l'altar, perquè això també té la seva iglesia, està enterrada la Teresa Gil de Vidaure. No sé si està ben pronunciat, Vidaure.
7: Vidaure, no?
8: Sí, no ho sé.
7: Ella és que no havia escoltat mai el nom.
8: Ella és aragonesa. Sí, està Naviolant, no? Són
7: sí, Naviolant, per supost.
8: Ell crec que té 5 dones.
7: No? Naviolant va ser la primera?
8: No tinc ni idea, no me'n recordo. De tant jo me'n recordo ja. Però avui he descobert... És que, perquè veges tu, mira que m'agrada llegir del Cid i el Cid mogolló. A més, era un...
7: Pues que història més guai.
8: Era un tío ahí magnífico, es que era un d'estos que se venia per en qui vols que combatís, que a mi dona igual, no tenia escrúpols, jo combatís el millor postor, ¿vale? Bueno, no me recordo com sembla la paraula, mi Sara. I sí que és veritat que el Cid té una història magnífica, però clar, com se llama l'espada del Cid? Moltes vegades s'han fet aquesta pregunta, Tizona. No sé, l'espada del Cid, acabo de descobrir fa poc...
7: Tizona.
8: No té nom. Perquè jo he buscat avui, com se llama l'espada de Jaume? Tizona. Comparte nombre con el Cid. Yo creo que Tizona tiene que ser el modelo de la espasa.
7: Puede ser.
8: Reservada a los grandes reyes. Tan,
7: claro,
8: que
7: tipo de espasa.
8: Y tan, porque, por ejemplo, el caballo del Cid era Babieca. Todo el mundo sabe. Eso sí que es verdad, es un nombre clásico. Pero Tizona, pero viste, no sé.
7: Sería el modelo Tizona.
8: En Toledo
7: ¿no?
8: sabrán. Igual sí que era el nombre. Yo si fuera conquistador, y ficaría una mala espasa.
7: Es que...
8: I després me diu...
7: El nom se'l mereix.
8: Avui estava en el bar contant aquesta historieta del meu poble i tal, i me diu uno. El Jaume...
7: La gent estaria flipant.
8: Jaume és el del murciélago i el tambor. Ojo, cuidado, La història, te recordes la història que conten, no?
7: A veure, contamela.
8: No, la història que diuen que estaven dormint i tal i qual, estropes, i entonces una rata pelà...
7: Sí.
8: Anar, i entonces feu en les ales, a un tambor feu tot, en les ales. Entonces despertar les tropes i tal i qual. De ahí... que el murciélago siga el símbol de València. I és una de les històries que conten, que és, la llegenda està xula, totes les llegendes de trobadores i tal. Això, ara jo agarro un tirín, i me toca un poc la guitarreta.
7: Eres un trobador del segle XXI.
8: No, però és veritat, és molt xula la història de València. La història del Cid és molt xula.
7: Sí.
8: I...
7: Superinteressant.
8: Jaume entra per Russafa, tot el món ho sap. Jaume campa en Russafa, per això la Russafa mora. Vale, la Russafa mora, Russafa és el barri moro, el barri d'ahí per excel·lència, no? El barri de la Russafa mora, que diu moltes vegades, i cristiana, no? Perquè Jaume entra per Russafa i acampa. I entrem i diu, ei, entrem a què? No, ja hi seran. I no entren, pràcticament. O sea, a mi me conten, perquè jo, també historiadors de València, que tenen molt tot de cuenta això d'això, me diuen, Jaume, i baixa per Tarragona, tal, a conquistar València, perquè s'enamora de València. I València és un capritxo de Jaume primer. No, vull conquistar València, m'enamora aquesta ciutat, aquí no li van anomenar València. Ell pràcticament l'espasa, la Tizona, no la trau per res, perquè estan tan cansats,
7: estan
8: rebentats, i quan t'aplega, sí, diu, en Denia estan els barcos, ala, pegueu a fugir per allà i això, és que no se'n volem anar dient molt, que moltes vegades, bueno, da igual, però si és que vinga a conquistar això, entonces la història té que dir que jo conquisté i us tiré tots a carrer, o sea, tal. I me diu uno que sap molt d'això, que molts d'ells, alguns d'ells, que no se'n volen anar, no volen agarrar el barco i tornar-se a ningun puesto, perquè han escut així, se senten també d'ací, se acampen en Benaguasil. Podria ser, sí, mira quina cara tinc jo, el Swiss Clars i Moreno. És veritat, no, però és veritat, molts d'ells no se'n volen anar, però bueno. Històries xules i tal. Marxem i pregunta si n'hi ha mascleta. Jo, a fecha de avui, diria que no, m'ho veig. ¿Vale? Perquè no veig jo que... És que no va ser fàcil. Si és que ha passat este matí n'hi ha més acampats. Jo, sí. No estic parlant de política ni polla. Estic dient que ara, en aquest moment, va ser molt difícil. Jo veig molt, molt difícil. I no l'alternativa, escoltant a l'alcaldessa ahir, no, la idea no és buscar una altra ubicació. És a la plaça Ajuntament i tal. Ahir van haver moltes activitats, perquè n'hi ha que recordar, esta és la programació oficial, ¿vale? Que el 8, per exemple, demà tenim més homenatge a la senyera i a la plaça, però tu el 8 ja tens. La nostra senyera, que continua l'exposició de les pàgines i tal, tens el cant de la senyera en el Saló de Cristal, que és la color polifònica, tens el concert de l'Orquestra de València en el Palau de la Música, tens la mostra de balls i músiques i cançons valencianes en la plaça de l'Ajuntament, i al finalitzar a les 9 tens la dansa popular en la plaça de l'Ajuntament. Fica així, claro. Després tens el Festival Internacional de Pirotècnia en el pont de Montoriol, que ja saben que ja la gent, que són dos Sant Pío d'Itàlia i Caballero FX, i després te fiques i procesió típica tal qual, al concluir la processió, mascleta claro, de la primera hermanos Caballer de Almenara en la plaça de l'Ajuntament. No sé, jo diria que no. El castell, sí, el castell, ja recordeu-se que són el dia 8, a les 11:30 dispara Sant Pío, que venen d'Itàlia, a les 23:59 dispara Caballer FX. N'hi ha un espectacle pirotècnic programat, el simposi de pirotècnia s'inaugura en València, venen pirotècnia i tot el món, el 11. I s'inaugura, si no recordo mal, en el Saló de Cristal, se fa un Natal, i el primer espectacle de dir a tot el món, València, comença el seu simposi de pirotècnia, el primer espectacle és a la plaça, a l'Ajuntament, dos dies després del 9 d'octubre, el 11. Entonces sí que vamos a parlar en José Vulcano, que es un poco el presidente de Piro también, que nos conte un poquito de historia, la historia de a ver si apleguemos o no apleguemos, o si reubiquen.
7: Veurem a veure com avança la cosa, Boro. Anem
8: contando a diario.
7: Pues muchas gracias, como siempre, Boro, y gracias también a ustedes. Recuerden que a las 2:30 escuchamos a Begoña Perpiñá desde esa feria de IFEMA Fruit Attraction 2026, con pues con todos los... un encuentro clave para operadores de todo el sector hortofrutícola, y pues nos hablará de todos esos protagonistas y de todos esos productos nuestra compañera a las 2:30. Nosotros nos despedimos, que sean felices, adiós.
4: Más de uno Valencia, Onda Cero.
9: Hoy venía pensando en el viaje de Guido a Argentina. He visto en redes sociales que el hecho de que el Valencia diera permiso a Guido para viajar a Argentina y poder estar presente en el homenaje a Messi ha causado mucha polémica. Los hay que dicen que en la situación en la que está el Valencia no deberían haberle dado ese permiso para hacer un viaje tan largo, teniendo que jugar el domingo un partido trascendental ante el Racing con el equipo en descenso. Pero no estoy de acuerdo. El compromiso de Guido con este equipo está fuera de toda duda. Desde que llegó ha demostrado lo que le importa el Valencia hasta el punto de regresar este verano. Y lo de Messi, ni es un partido más, ni un homenaje más. Se trata del mejor jugador de todos los tiempos que se retira de su selección, donde ha compartido muchas vivencias con el futbolista del Valencia. Sin ir más lejos, los dos fueron campeones del mundo. Y sí, me parece bien que el Valencia le haya dado ese permiso para viajar. Lo contrario, solo hubiera servido para enfadar al futbolista por privarle de un momento tan especial como único en la vida. Hay veces, y sobre todo con determinados futbolistas, que hay que tomar decisiones para que esté feliz y de esa manera aumentar su rendimiento. Y esta es una de ellas. Si Guido hubiera sido convocado por la selección para disputar un partido esta misma semana y por ello hubiese tenido que viajar hasta Argentina, posiblemente nadie hubiese puesto el grito en el cielo. Todos lo hubiésemos entendido como algo normal. Sin embargo, dejarle marchar a un evento como este con todo lo que supone, no ya solo para un argentino, sino a nivel mundial, ¿nos parece mal? Pues no. Incluso a mí me gusta que Guido esté allí en representación del Valencia, porque es jugador del Valencia. Lo otro, el haberle prohibido viajar

0: ubicado en la ciudad de Alicante.
1: Per cert que el president Pérez Llorca ha assegurat a preguntes dels mitjans en eixe acte a Alacant que no s'ha plantejat convocar eleccions i fer-les coincidir amb les generals i compara la seva gestió amb la del president del govern Pedro Sánchez.
2: Cualquier decreto que yo llevo a las Cortes Valencianas se aprueba, porque con diálogo, con entendimiento llegamos a un acuerdo para que se apruebe. Somos capaces de aprobar presupuestos y somos capaces de aprobar legislación que mejore la vida de los valencianos y las valencianas. Por ese motivo jamás me planteé convocar las elecciones, porque estamos haciendo un buen trabajo, porque demostramos que tenemos estabilidad y porque somos capaces de mejorar la vida de todos los valencianos y las valencianas. Yo jamás miraré por mi interés y utilizaré las instituciones como ha hecho Pedro Sánchez y como ha hecho el Partido Socialista.
1: Mientras tanto, en compromiso, el síndic Joan Baldoví diu que és legítim que cada partit dels tres que integren la coalició, Més, Iniciativa i Els Verds, proposa el seu candidat per a encapçalar la llista a les eleccions generals, encara que ha confiat que finalment s'arribarà a un acord amb Álvaro Sánchez.
3: Les declaracions de Baldoví es produeixen un dia després que Iniciativa, una de les tres potes de la coalició, advocarà per concórrer als comicis amb una sola candidatura el més àmplia possible, encapçalada per Alberto Ibáñez, actual diputat de Compromís en el Congrés adscrit a Sumar.
4: La meva candidata serà la que decidisca Compromís, com sempre. Jo sóc una persona absolutament disciplinada i allò que acorda Compromís, que ara com ara és l'instrument més vàlid que té el valencianisme polític i que té ara com ara l'esquerra valenciana, jo sempre he dit que sóc una persona lleial a allò que decidissin els òrgans.
5: ¿Qué pasa?
6: Nada, un aviso para revisar mi medicación.
5: ¡Qué tranquilidad!
6: Pues sí, damos un paseo.
7: Si tienes un tratamiento crónico, recibirás un aviso para revisarlo o cuando haya sido actualizado. Activa las notificaciones de la app GVA Más Salud. Sigue con tu vida. Nosotros te avisamos. Generalitat Valenciana.
1: Com previndre i respondre davant d'emergències és el que s'està buscant en el Congrés Internacional organitzat a València en Caixa Fòrum pel Ministeri de Política Territorial i l'OCDE. Avui, segona i última jornada, amb una taula redona sobre quines prioritats s'han de tindre en compte per a reconstruir després d'una catàstrofe.
8: Felipe Montoya, expert en resiliència urbana de Colòmbia, parla de la importància de pensar en com les ciutats, més enllà de ser atractives per a viure, poden actuar també com a protectores dels seus veïns.
9: Como lugares de la ciudad, pues hoy tienen que ser convertidos en otros espacios y sobre todo un tema muy importante es cómo mantenemos esa memoria viva de quienes perdieron la vida y quienes lo perdieron todo en este desastre. Eso hace parte también muy importante de ese proceso de reconstrucción y que toca pensarlo desde el primer momento, que no se piensa dentro de 2 o 3 años, toca pensarlo desde el mismo momento en que pasó.
8: Un altre dels ponents, José Javier Sanchís, alcalde del Gemesí, un dels municipis més afectats per la Dana. Una de les prioritats, dimensionar la xarxa de clavegueram.
10: Dimensionar los colectores de la ciudad a una realidad actual. Las ciudades se diseñaron en su día atendiendo a las ciudades del momento, que no es el de ahora. Y se complementa con un tanque de tormentas de 15.000 metros cúbicos que recogerá parte de la agua de lluvia inicial en un caso de intensidad torrencial y que después, en caso de ser necesario, evacuará a un parque inundable de 180.000 metros cúbicos.
8: A la jornada han participat també associacions de víctimes de la Dana. Rosa Álvarez, de l'Associació de Víctimes Mortals, concloia la seva intervenció amb este missatge.
11: El día 29 de octubre de 2024 no hubo prevención, no hubo preparación, no hubo respuesta y como resultado fueron 233 personas que ya no están aquí.
8: Els comitès locals de reconstrucció han convocat per al pròxim 29 d'octubre, que és quan es compliran 2 anys de la Dana, 2 marxes des del Val i des de Benetússer en memòria de les víctimes. 2 columnes que confluiran al barranc de Catarroja-Massanassa, on es realitzaran diferents intervencions i actuacions.
1: I sindicats de docents i la Conselleria d'Educació s'han assegut avui de nou per abordar com serà el calendari de negociació. L'STPB, el sindicat majoritari, ha carregat contra la Conselleria per negar-se, diuen, a incorporar assumptes pendents de la plataforma reivindicativa. Juntament amb Comissions Obreres i UGT demanen que es reprenguin aquestes converses. Txelo Baix, portaveu d'Educació de Comissions Obreres.
12: Hem instat a que dijous puga portar un altre calendari que reculla la negociació de la baixada de ràtios, el tractament de la inclusió educativa d'una forma amb més recursos, més dotació de plantilla, que les infraestructures, els mitjans que han posat puguen tindre els centres per a posar-los en marxa i que n'hi hagi un tractament més ample i que se puguen tornar a obrir negociacions retributives i de portar el valencià a les aules.
1: Des del sindicat CESIF demanen que el calendari de reunions no s'allargui més enllà d'abril per la convocatòria al maig d'eleccions autonòmiques. I el 90% de la plantilla de sectors com ara el sanitari, educatiu o el servei d'ajuda a domicili pateix quadres d'estrès

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Molt bona vesprada, què tal, com estan? Benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui fent programa especial des de Madrid i més concretament des d'IFEMA, perquè així, entre pavellons, expositors, reunions i molt, molt de moviment, s'està celebrant Fruit Attraction, una de les grans cites internacionals del sector hortofructícola. Així que si avui escolten un poc més de soroll de fons de l'habitual, no és que hàgim canviat l'estudi per una cafeteria, és que estem en plena fira i és una fira enorme. Enguany hi participen 2.500 empreses de 78 països en 10 pavellons i més de 162.000 metres quadrats. S'espera que passen per ací al voltant de 121.000 professionals procedents de més de 150 països. Però nosaltres avui volem mirar esta gran fira amb eixe accent valencià, perquè la Comunitat Valenciana està ací molt present. Unes 160 empreses valencianes participen enguany en Fruit Attraction i 39 d'elles ho fan agrupades en l'espai de la Generalitat Valenciana. I què hem vingut a fer? Doncs a ensenyar producte, però també, sobretot, a buscar mercats, fer contactes, presentar novetats i trobar solucions als reptes que té per davant el sector agroalimentari. Perquè si una cosa queda clara quan recorres els pavellons de Fruit Attraction és que darrere d'una taronja, d'un caqui, d'una carxofa o d'una granada hi ha molt més del que veiem quan arribem al supermercat. Hi ha investigació, hi ha tecnologia, nous materials, sostenibilitat, biotecnologia, logística i moltes empreses treballant perquè el sector siga més eficient i sobretot també més competitiu. I això és el que volem fer avui a Comunitat Valenciana en la Onda fins les 3 de la vesprada. No ens quedarem només amb les grans xifres. Eixirem a la fira de seguida per conèixer els protagonistes. Parlarem amb empreses i entitats valencianes perquè ens conten què han vingut a presentar, quines novetats porten, quines oportunitats estan trobant i com veuen sobretot

el futur del sector. Visitarem, entre altres, Ain Plaza, Bassa, De Terra, Veganic i moltes altres. Coneixerem de primera mà alguns dels projectes que estan presentant estos dies així a Madrid.

0: World Championship. Disfruta de la adrenalina, la emoción y la fuerza del mar en el Campeonato Mundial de Kayak que se celebra en la Vila Joyosa. Del 8 al 11 de octubre, en la Playa Centro, más de 700 deportistas de más de 30 países se darán cita en una competición única. ¿Te lo vas a perder? La mayor fiesta del kayak de mar en la Vila Joyosa.
1: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
2: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda.
3: Comencem ronda d'entrevistes i la nostra primera parada és l'agrupació de viveristes d'Agrios S.A., que és Avasa. Precisament ens trobem en l'estand, així a IFEMA, a Fruit Attraction, amb el seu director tècnic, que és José Cuenca. Bona vesprada, José, què tal?
4: Hola, molt bé, encantat.
3: Bé, primer volíem preguntar-vos sobre l'empresa, sobre Avasa, perquè a més enguany esteu de celebració, 50 anys compliu.
4: Sí, bueno, Avasa es va crear efectivament fa 50 anys, amb un objectiu clar, que era proporcionar material de cítrics en total garantia, sanitària i varietal, i dins del programa de certificació i millora sanitària, pues es va crear la base precisament per a obtindre aquest material, multiplicar i abastir els productors en un material totalment sa i en totes les garanties.
3: Com ha sigut l'evolució d'estos 50 anys? Qui ho anava a dir, no?
4: Bueno, sí, ha canviat molt. Precisament l'altre dia farem una xicoteta celebració i vam fer un repàs i ha canviat molt perquè claro, imagina't, a l'inici pues, no hi havia pràcticament hivernacles, es feia tot a l'aire lliure, no n'hi havia les varietats que tenim ara, no tenim tota la tecnologia que tenim ara, i bueno, han viscut aquesta evolució de 50 anys, com en tots els sectors de la vida, no? Pues també en l'agricultura i en la producció de planta, efectivament.
3: Quin interès causa aquesta fira Fruit Attraction per a l'empresa, per a Avasa, per a tot el que té?
4: Bueno, Avasa, trobem així un punt d'encontre, que Avasa està formada per nou socis, que són empreses, són vivers, i aprofitem esta fira perquè els socis puguen tindre un lloc on reunir-se, on juntar-se els clients, i també la pròpia Avasa, pues, també els seus clients, que tenim així de molts països, i aprofitem per a mantenir aquestes relacions i per a, bueno, tancar també algun acord que tenim, sobretot en gent pues, de Brasil, de Xile, o de Sud-àfrica, o d'Austràlia. Pues aprofitem este encontre per a tancar aquestes flecos que n'hi ha.
3: I si parlem un poc del que presentem així, les novetats, de fet, així a les nostres esquenes tenim un gran claim, no?, el Olé. Què són les novetats que presentem, José?
4: Bueno, nosaltres, clar, lògicament, tot el que fem són cítrics, i tenim tant mandarines com taronges com llimes, i la novetat que presentem enguany, que portem a la fira, és esta mandarina, és una mandarina Olé, és una mandarina tardana, en el que és agronòmicament és una varietat molt productiva, i després al nivell comercial pues és una fruta molt bona, molt de calibre, molt de color, que té molt d'interès en el mercat.
3: I de quina forma es presenta? Evidentment amb els panells, no?, en el qual amb estos ventalls ja es dona un poc a conèixer, però també alguna presentació teniu prevista?
4: Sí, demà a la una, així mateix en l'estand, tindrem una presentació de la varietat i després una xicoteta celebració també, aprofitant del 50 aniversari.
3: En una paraula, com descriuries tu, José, Fruit Attraction?
4: Uf, és difícil, però bueno, jo diria que és un èxit, jo diria que és un èxit. Hi ha, s'estimen 120.000 assistents, més de 2.500 expositors, 150 països, vull dir, esta fira s'ha convertit en una fira molt, molt important en el món i sobretot en el món de la fruta i la verdura.
3: Comença avui, acaba el dia 7, el dia 8, i hi ha molts dies per davant de feina, però crec que així teniu un bon desplegament de l'equip que està així per a donar-ho tot, no?
4: Sí, així ja avui han començat fortet, i bueno,

0: Segon dia sempre, sempre és quan més gent hi ha, i també demà pues, tindrem eixa celebració, eixa presentació, però demà serà un dia prou gran, sí, un dia gran.
1: Doncs José Cuenca, enhorabona per estos 50 anys de Avasa, l'agrupació de viveristes d'Agrios S.A., director tècnic d'esta empresa que, com hem conegut, pues, té molt que oferir en esta fira Fruit Attraction per a tot el que vinga a futurs. Així que moltíssimes gràcies i enhorabona.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
2: Cero, Comunitat Valenciana en la Onda, Begoña Perpinyà.
1: De quina manera està present així en esta fira la tecnologia, la innovació, a través d'instituts tecnològics, també de la Comunitat Valenciana, evidentment, per a poder aportar tot el que té a veure amb el futur més sostenible. Estem amb Txelo Escrig, ella és investigadora líder en agricultura i també el medi aquàtic en AIMPLAS. Txelo, molt bona vesprada.
3: Bona vesprada.
1: Volíem preguntar-te primer quins són els principals, diguem, reptes als que s'enfronta actualment l'agricultura sostenible.
3: Bueno, en realitat l'agricultura en general té un munt de reptes i molts d'ells venen focalitzats per el canvi climàtic, per els nous reglaments i per tota l'eliminació d'insumos agrícoles que estan prohibint. Estan prohibint per, d'alguna manera, mantindre la qualitat del nostre sòl, però, clar, no s'està donant alternatives per a que se puga sostindre i mantindre la qualitat dels cultius quan estan quan fa falta fertilització, quan fa falta un control de plagues, etc.
1: Com poden els bioplàstics contribuir a transformar precisament el sector agroalimentari?
3: Pues mira, els bioplàstics en aquest moment són molt rellevants al sector degut a, sobretot, als nous reglaments que estan apareixent. N'hi ha un reglament del film agrícola biodegradable, que és el reglament que va eixir ja fa un parell d'anys o tres, i a partir d'ahí lo que se diu és que la idea seria utilitzar sobretot en acolxat, en el film negre tota la vida, n'hi hauria que llevar-lo perquè no es quedarà el microplàstic al cap. Això és moltíssima faena, està blu de terra, és un repte molt gran. Entonces, des de fa temps anem treballant en la Comissió Europea en aquests reglaments i en aquestes normatives per utilitzar material biodegradable, que pugui quedar, passa el tractor i es queda. I això seria el primer reglament, que d'ahir va sorgir com un spin-off, anem a dir, per fer el recobriment de fertilitzants, ¿vale? Perquè, clar, tot el recobriment de fertilitzant, perquè el fertilitzant dure el temps que vols, té que tindre un recobriment que el vaig dosificant, però aquest recobriment era un plàstic que no era biodegradable. Entonces, ara s'està ampliant aquesta normativa a aquest recobriment de fertilitzants perquè siguin biodegradables. I a poc han aparegut un altre reglament, que és el reglament, és més genèric, però n'hi ha una part focalitzada en agricultura, en la qual te diu tot el que poses de forma intencionada. Per exemple, algun hidrogel per a millorar l'eficiència hídrica, algunes càpsules que tinguin algun tipus de fertilitzant, algun teixit no teixit que puga servir com a per recobrir el cepelló de l'arbre. Totes aquestes coses, si són biopolímers, no sols poden actuar lliurement el canvi se descomposar-se de forma normalitzada, sinó que a més es podem recarregar en algun tipus d'ingredient actiu natural que li puga donar també un plus, perquè no oblidem que són més cars.
1: Molt interessant el que ens contes, Txelo. No sé quines oportunitats ofereix precisament aquesta valorització dels residus agrícoles per a agricultors i també per a empreses, molt necessària a dia d'avui.
3: Això és una altra rama superimportant. Tenim la valorització de residus. N'hi ha residus que són completament visuals, que es pot veure, pues mira, els restes de poda, si és en el raïm, per exemple, els raspons, si és en l'olivar, pues tot mogolló de si és la palla de l'arròs. Tots aquests residus es podem agarrar i es podem, d'alguna altra vegada, incorporar a que siga un producte, que siga una matèria prima, ¿vale? Per formar un producte que siga de valor añadit i entonces no tingues que pagar perquè se l'emporten, que pagar perquè cremar en condicions adequades, etc. Entonces, ahí estem contribuint molt. De fet, el premi este està relacionat en la valorització de residus, però també hi ha una part important perquè n'hi ha molta fruta, molt de menjar, que en estàndards de qualitat d'ara no és que siguin roïns, però no són acceptables per a la venda. Entonces, crear un mercat en què el pugues extraure ingredients actius pues en la ceba, en el all, en la tomata, en el pimentó, que tienen propiedades antimicrobianas, antibactericides, e incorporarlo a estos materiales, pues li donen un plus. Si fas una colcha biodegradable y después té un carácter antifúngic porque li has posat un residu d'aguacate, pues superbé, perquè tens el sofre que tens que posar en un cultiu ecològic, el pots reduir de 4 vegades, a lo millor a la meitat, i estàs ahorrant un diners.
1: Són alguns exemples per a fer-nos un poc una idea, perquè ja nomenaves, no? Què suposa per a Implas i per al sector que Agroval precisament ha reconegut entre els projectes finalistes dels premis de la innovació de Fruit Attraction, no?
3: Pues estem molt contents, perquè per nosaltres això ja és un premi. Entonces, bueno, és un projecte que és del antic CDT100, perquè ara ja no estan aquests projectes, i bueno, són empreses que estan sobretot en Andalusia i la Comunitat Valenciana. La idea que teníem ahí era valoritzar diferents productes del camp, entre film acolchat, residus hortícoles, com te comentava, de l'aguacate, però també la valorització del residu del olivar. Y en uno de los productos es va a hacer el residuo del olivar este, y la idea era sustituir el cartón que porta dins les caixes de vi de oli d'oliva més de més qualitat, que porten un separaors perquè no es golpeixi el vidre. Entonces, en este cas, pues van a substituir tot el cartó. La empresa no té que comprar este cartó, en este cas Castillo de Canena, utilitza el seu desperdici, això és completament compostable, es pot tirar a al fem. Després, i tens una part per sujetar el coll de la botella i una altra part per immobilitzar-la dintre de la caixa.
1: Este seria un dels molts projectes que teniu des d'Implas, per nomenar algun altre, Txelo, però ens pareixen superinteressants i molt necessaris a dia d'avui.
3: Pues mira, per trencar un poquet la rama, sí que m'agradaria comentar deficiència hídrica. Sabem que així pues o s'ofeguem o no n'hi ha òbvia, entonces estem fent polímers de baix pes molecular, que serien com una espècie de gelatines, que tenen diferents percentatges d'aigua, normalment en el 90-95%, i es poden aplicar en el sol, i tenen una capacitat de liberació d'aigua segons la necessitat del cultiu. És com una retenció d'aigua. Si tens una època de sequera, això va soltant, i quan regues es para, perquè es col·lapsa. El que li diguem és com una aigua sòlida. Entonces, està funcionant molt bé, han fet algunes proves ja en diferents empreses que tenen estacions experimentals, com per exemple ara Basaja o moltes cooperatives de la Comunitat Valenciana, de que és de Dacil s'agraeix la seva col·laboració, i la veritat és que està funcionant molt bé.
1: Doncs tenim en el que és el producte en esta fira, però tenim també esta innovació, esta tecnologia que mira cap al futur sostenible, perquè anem a això, en definitiva anem cap a un món en el que puguem reduir aquests residus, reutilitzar-los i en benefici, com hem vist, en pro del propi camp.
3: Sí, això és el que ens demanen, no ens donen unes directrius, però no ens donen moltes solucions, entonces n'hi ha que anar buscant-les, i n'hi ha que anar buscant-les i ajudant a la xicoteta empresa, a les cooperatives i als agricultors, a que puguen respectar aquestes normatives i estar dintre del mercat.
1: Txelo Escrig, investigadora, líder d'Agricultura i Medi Aquàtic d'Implas, moltíssimes gràcies i bona fira.
3: Igualment, moltes gràcies a vosaltres.

0: por unanimidad la oferta de la NBA para organizar una competición conjunta, aunque no descartan alcanzar un acuerdo en el futuro. España visita a Croacia en el último partido de este parón de selecciones con el objetivo de lograr su cuarta victoria consecutiva y certificar su clasificación para cuartos de final de la Liga de Naciones. Se juega también en este grupo el Inglaterra-República Checa. Los equipos van recuperando internacionales y hacen recuento de lesionados. El jugador del Villarreal, Buchanan, debe pasar pruebas médicas tras lesionarse con Canadá y es más que probable su baja para el partido del fin de semana contra el Real Madrid en el Bernabéu. El bético Junior Firpo, lesionado con República Dominicana, estará entre 3 y 4 semanas fuera de los terrenos de juego por una lesión muscular en el aductor izquierdo. La selección sub-21 recibe a Rumanía en busca del pasaporte para el europeo de la categoría. Con la baja de última hora de Cata Col y pendientes del estado de Claudia Pina, la selección femenina viaja a Estados Unidos, donde jugará 2 amistosos de preparación para el Mundial, y Alcaraz se ha proclamado campeón en Tokio. Djokovic lo ha hecho en Pekín tras la retirada de Miñaur. El murciano y el serbio disputarán ahora el Master 1000 de Shanghái, donde solo pueden cruzarse en la final.
1: Es todo, más noticias en Onda Cero cuando sean las 5 o las 4 en Canarias.
2: Este martes hay Radio Estadio con Edu García.
3: Porque somos ambiciosos y queremos el pleno de la selección en territorio Modric.
4: La vida escribe unas cosas increíbles y al final estoy aquí contento.
3: Croacia-España, cuarto partido de la Nations League desde Split para seguir siendo líderes. Radio Estadio Selección este martes desde las 8:30, fútbol para todos los paladares.
5: Yo soy feliz viendo a la gente feliz, he visto un país feliz.
3: Y lo que nos queda, ¿eh? Ya te digo.
2: Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, por fin, con Cantizano.
6: Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
7: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
6: Hazte mutuera.
7: Condiciones en Mutua.es.
8: ¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
9: Onda Cero Valencia.
10: Paisatges vius. Històries amb accent dels parcs naturals de la nostra terra.
11: Entre la Plana i l'Alt Millars, entre barrancs i cims rojos, la Serra d'Espadà alça un dels paisatges més vius de l'interior de Castelló. Avui la recorrerem amb calma, com si seguirem una senda sense pressa. La Serra d'Espadà és parc natural des de 1998 i s'estén per un grapat de pobles que miren a la muntanya. Suera, Aín, Eslida, Almedíjar, l'Alcúdia de Veo, carrers estrets, cases enganxades a la roca i damunt un bosc mediterrani que canvia de color amb cada estació. És un món de roques rogenques, fonts amagades i senders que serpentegen sota uns arbres amb una pell ben especial.
10: Les sureres i l'ofici.
11: Així, el bosc ens parla de sureres. Les sureres han marcat la vida d'Espadà i la de pobles com Almedíjar o Aín, del seu tronc i el suro, que durant generacions ha donat feina a moltes famílies. Quan es pela una surera, el tronc es queda roig, com si la muntanya mostrara per un moment el seu interior. És un ofici delicat que respecta el ritme de l'arbre i forma part d'un paisatge cultural tan important com les pròpies sendes.
10: Aigua, barrancs i pobles amb nom.
11: Espadà també és aigua. Fonts i brolladors com els que trobem prop de Suera o Eslida, safareig on abans es rentava la roba i ara es renten records, i basses que donen vida a les hortes. Als peus de la serra, pobles menuts com Tales, Veo o Higueras viuen mirant amunt. Alguns han perdut veïns amb els anys, altres s'omplin els caps de setmana. I a l'estiu, tots comparteixen una cosa, la muntanya com a horitzó i com a refugi diari.
10: Paisatge al plat.
11: Després de caminar, la Serra d'Espadà també es menja. Als bars i restaurants dels pobles trobaràs olles i guisats de muntanya, embotits casolans, truites amb herbes de la zona, pastissets i dolços que passen de generació en generació. Cada poble té la teua manera de posar el paisatge damunt del plat. Oli, ametles, mel, vi, sabors que conten també una història. Com molts altres boscos mediterranis, la Serra d'Espadà és tan bella com fràgil. L'abandó del camp i bancals, la falta de gestió en algunes zones i els estius cada vegada més secs fan que el perill d'incendi estiga molt present. Si la visites, vine amb temps i amb calma. Tria rutes que s'adapten a tu. Porta bon calçat i aigua. Respecta les indicacions i no isques dels camins marcats. Tot allò que portes ha de tornar amb tu. I si pares al poble, compra al comerç local i asseu-te a la plaça. Moltes vegades la millor guia és la gent d'ací. Serra d'Espada.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Ja està descartat. Els valencians i les valencianes no tindrem eleccions autonòmiques coincidint amb les generals. Era una hipòtesi que el president de la Generalitat ha acabat de descartar avui. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Contem també l'última hora de les acampades per la vivenda a casa nostra i farem connexió amb la Fira de la Fruita Fruit Attraction, amb destacada presència valenciana i també un equip d'Onda Cero allí. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, del PP, assegura que no s'ha plantejat ell convocar eleccions autonòmiques i fer-les coincidir amb les generals del pròxim 29 de novembre. Pérez Llorca compara la seva gestió com a president de la Generalitat amb la del president del govern central, amb la de Pedro Sánchez.
2: Cualquier decreto que yo llevo a las Cortes Valencianas se aprueba, porque con diálogo, con entendimiento llegamos a un acuerdo para que se apruebe. Somos capaces de aprobar presupuestos y somos capaces de aprobar legislación que mejore la vida de los valencianos y las valencianas. Por ese motivo jamás me planteé convocar las elecciones, porque estamos haciendo un buen trabajo, porque demostramos que tenemos estabilidad y porque somos capaces de mejorar la vida de todos los valencianos y las valencianas. Yo jamás

0: más miraré por mi interés y utilizaré las instituciones como ha hecho Pedro Sánchez y como ha hecho el Partido Socialista.
1: La secretaria general del PSPP-PSOE y ministra de Ciència, Diana Morant, insistís en que la Generalitat del PP està acabada. Són les primeres declaracions públiques de Morant després de l'avançament electoral a nivell estatal, convençuda de que Pedro Sánchez guanyarà.
2: Tenemos a un presidente en tiempo de descuento, que no sabemos, estarán ahí fabricando encuestas y cocinando mucho, ¿eh? Ahí hay mucho que cocinar, porque si Feijóo no lo quiere, imagínate el pueblo valenciano. Que al Consejo le queda poco y que el nuevo Consejo, presidido por una socialista, va a tener a un presidente socialista como es Pedro Sánchez y aprobaremos la financiación y seguiremos trabajando por los valencianos.
1: Els acampants de la plaça de l'Ajuntament de València mantindran l'acampada, tot i els actes oficials pel 9 d'octubre. Aseguren estar mantenint assemblees constants al respecte, però sempre amb eixa mateixa posició. Diu Hugo, que és el portaveu dels acampants, que ells són tan valencians com els qui volen fer la festa, que l'Ajuntament de València ha de ser qui doni amb la fórmula per a fer compatibles totes les reivindicacions.
3: La acampada es indefinida, vamos a aguantar todo lo posible hasta que se acepten nuestras exigencias. Vamos a sobrevivir por todos los medios al 9 de octubre, que somos todos aquí, la inmensa mayoría valencianos, que entendemos, creo que comprendemos y compartimos la importancia del 9 de octubre como fecha importante, pero que también esta causa es importante para los valencianos, o para los valencianos y que a nivel nacional, esto es un movimiento también muy, muy a nivel nacional.
1: L'alcaldessa de la ciutat, Maria José Català, afirma que correspon a la delegació del govern central la gestió d'aquest tipus de situacions, però la delegada Pilar Bernabé respon que això ha de fer-ho l'organitzador dels actes, és a dir, en aquest cas concret, el consistori. Atenció a això, també sobre l'acampada, atenció a això que podria succeir dijous. Els acampants asseguren que grups feixistes estarien planejant atacar l'acampada dijous a les 6 de la vesprada. Seria un atac similar al que ja ha patit l'acampada de Madrid per part de Núcleo Nacional, un grup neonazi. Els acampants valencians fan una crida a la màxima mobilització per a protegir i defensar el campament, atac, segons denuncien, que podria produir-se dijous a les 6 de la vesprada. Mentrestant, a Alacant, el president Juanfran Pérez Llorca ha visitat avui les primeres 34 vivendes del Pla Vive, que estan pràcticament acabades ja. Onda Cero Alacant, Pepe Requena.
4: Están en el barrio de Rabasa, donde habrá más promociones hasta alcanzar las 255. Sus destinatarios serán personas vulnerables y jóvenes. Es lo que piden los ciudadanos. Soluciones, ha precisado Pérez Llorca.
0: El tema de la vivienda. Yo siempre abogo por ser muy práctico y por intentar buscar soluciones a los problemas y no hacer ruido. Porque al final lo que los ciudadanos nos piden a los representantes políticos son soluciones, ¿no?
4: Esas 34 viviendas tendrán régimen de alquiler por unos 580 euros mensuales, un precio más bajo que el que ahora dicta el mercado en la ciudad de Alicante.
1: I de la vivenda a les emergències, a com previndre i com respondre davant emergències és el que continua abordant-se al Congrés Internacional organitzat a València per l'Organització Internacional OCDE. 8 de maig, segona i última jornada. Núria Moreno.
5: Felipe Montoya, expert en resiliència urbana de Colòmbia, parla de la importància de pensar en com les ciutats, més enllà de ser atractives per a viure, poden actuar com a protectores dels seus veïns.
6: Como lugares de la ciudad, pues hoy tienen que ser convertidos en otros espacios y sobre todo un tema muy importante es cómo mantenemos esa memoria viva de quienes perdieron la vida y quienes lo perdieron todo en este desastre. Eso hace parte también muy importante de ese proceso de reconstrucción y que toca pensarlo desde el primer momento, que no se piensa dentro de 2 o 3 años, toca pensarlo desde el mismo momento en que pasó.
5: Un altre dels ponents, José Javier Sánchez, alcalde d'Algemesí, un dels municipis més afectats per la Dana. Una de les prioritats, dimensionar la xarxa de clavegueram.
7: Dimensionar los colectores de la ciudad a una realidad actual. Las ciudades se diseñaron en su día atendiendo a las ciudades del momento, que no es el de ahora. Y se complementa con un tanque de tormentas de 15.000 metros cúbicos que recogerá parte de la agua de lluvia inicial en un caso de intensidad torrencial y que después, en caso de ser necesario, evacuará a un parque inundable de 180.000 metros cúbicos.
5: En la jornada han participat també associacions de víctimes de la Dana. Rosa Álvarez, de l'Associació Víctimes Mortals, concloïa la seva intervenció amb este missatge.
8: El dia 29 d'octubre de 2024 no hubo prevención, no hubo preparación, no hubo respuesta y como resultado fueron 233 personas que ya no están aquí.
5: Els comitès locals de reconstrucció han convocat per al pròxim 29 d'octubre, quan es compliran 2 anys de la Dana, 2 marxes des d'Albal i Benetússer en memòria de les víctimes que confirmen influiran en el barranc de Catarroja i Massanassa. I també eixe mateix dissabte 31 d'octubre a les 6 de la vesprada a la plaça La Mare de Déu de València, manifestació amb el lema Mazón a presó.
9: La Vila Joiosa, epicentro mundial del kayak de mar. Los mejores palistas del mundo llegan a nuestras aguas para competir en el Canoe Ocean Race World Championship. Disfruta de la adrenalina, la emoción y la fuerza del mar en el Campeonato Mundial de Kayak que se celebra en la Vila Joiosa. Del 8 al 11 de octubre, en la Playa Centro, más de 700 deportistas de más de 30 países se darán cita en una competición única. ¿Te lo vas a perder? La mayor fiesta del kayak de mar en la Vila Joiosa.
10: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
11: La brújula Comunitat Valenciana.
1: 7 i 28, i el que fem en este moment de la brújula és marxar cap a la fira de la fruita Fruit Attraction, que està tenint lloc a IFEMA, a Madrid. És el gran aparador del món hortofrutícola, amb una destacada presència, clar, de la Comunitat Valenciana. Begoña Perpinyà, bona vesprada.
12: Bona vesprada, Ramon. Doncs ací hi ha molt de moviment. Estem a IFEMA, en plena Fruit Attraction, i si una cosa es respira pels pavellons és que el sector hortofrutícola no ha vingut només a ensenyar producte, ha vingut a fer negoci, a buscar mercats i sobretot a parlar d'innovació i de futur. I perquè ens fem una idea de la dimensió d'aquesta fira, estem parlant de 2.500 empreses, 78 països, 10 pavellons i 162.000 metres quadrats d'exposició. S'espera més la visita d'uns 121.000 professionals de més de 150 països. Però li posem accent valencià a tot això perquè la Comunitat Valenciana té ací una presència molt important. 159 empreses participen enguany en Fruit Attraction. Per tant, estem parlant d'una cita fonamental per a les nostres empreses, especialment també per la seva capacitat d'obrir mercats internacionals i posar en contacte productors, comercialitzadors i també tecnologia i distribució. D'este últim àmbit de la innovació ens hem trobat a Mainia, el centre tecnològic especialitzat en IMES DMSI, qualitat i seguretat agroalimentària, alimentària. I així tenim a José Belenguer Ballester, del Departament de Tecnologies d'Automatització de Processos i Sensors Espectrals de Nainia, que participa en una de les ponències d'aquesta edició en un projecte que posa el focus en un dels grans problemes del sector, el malbaratament de fruites. José, molt bona vesprada.
13: Hola, molt bona vesprada.
12: Contants, anem a fer-ho bé, d'una manera dinàmica, per a que els oients ho entenguin. Una sola paraula, quina creus que marcarà el futur del sector hortofrutícola?
13: Doncs si haguera de triar una paraula, jo triaria sostenibilitat. Jo crec que és el que va marcar el futur del sector. Crec que hi ha diversos reptes, el sector ha de continuar siguent rentable, a més, hem d'assegurar també que el treball en el camp continuï sent atractiu. La mitjana d'edat és molt alta, necessitem un relleu generacional i hem de donar-li una volta perquè el treball en el camp resulti atractiu. I també hi ha un repte molt clar a nivell mediambiental. Hem de cuidar el camp, que al final és el que ens dona de menjar.
12: Totalment. Què significa per a vosaltres estar ací a Fruit Attraction?
13: Pues en la introducció que has fet, jo diria que és una oportunitat, és un món d'oportunitat. N'hi ha gent que ve a fer negoci i n'hi ha moltes oportunitats de fer contactes, veure noves tecnologies, aprendre també de les presentacions que fem com així en esta fira.
12: Anem al projecte que heu vingut a presentar, de fet ho l'has presentat a migdia, Life Clean Smart. Què buscarà un poc este projecte? Perquè el que parla és d'aixe malbaratament de fruites, reduir-ho, convertir-ho en allò que avui pot acabar perdent-se en noves oportunitats de valor, no? Què esteu presentant i com pot ajudar la tecnologia a aconseguir que es malbarate menys fruita?
13: Sí, ho has explicat perfectament. Nosaltres abordem el tema del baratament, concretament la fruita que queda en els camps sense collir, fruita que ja ha sigut produïda i que aleshores representen les pèrdues per a l'agricultor. Nosaltres el que plantegem és anem a primer a diagnosticar quina és la situació a partir de quanta fruita n'hi ha en el camp, on està, de quina qualitat és. Hem desenvolupat diferents ferramentes per a que ajuden a l'agricultor a collir sa fruita i després li hem donat diferents vies per a transformar-la. A partir d'aquesta fruita podem desenvolupar nous ingredients, per exemple hem fet extractes de taronja o extractes de poma que són rics en fibra o en antioxidants que finalment els poden utilitzar com a ingredients per a fer iogurts o galetes, per exemple.
12: Doncs molt interessant el que presenteu així, José, a través de d'Ainia. Aprofitar millor allò que ja tenim, reduir pèrdues i aconseguir, a més, nous productes o noves oportunitats per al sector. José Belenguer, d'Ainia, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
13: Gràcies a vosaltres, un plaer.
12: Doncs així continuem, Ramon, en Fruit Attraction, on estos dies també s'està parlant de com serà el camp i la indústria agroalimentària del futur, del 6 al 8 d'octubre, així a Madrid, a IFEMA.
1: Moltes gràcies, Begoña. A continuar recorrent ixa Fira de la Fruita Fruit Attraction, a la qual també està la Generalitat amb un stand propi. El conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, diu que és essencial que la Generalitat estiga present en fires com esta per a fer promoció del millor que tenim a casa nostra.
14: Por aquí pasan más de 1000 profesionales, pues son personas y visitantes de 150 países y la fruta valenciana y la hortaliza valenciana se vende sobre todo en Alemania, en Gran Bretaña, en Francia, en los mercados más exigentes, ¿no? Y por eso es fundamental tener aquí presencia.
1: Un pacient de la comarca castellonenca dels Ports que va patir un infart va haver de ser traslladat fins a Sagunt perquè no hi havia cap llit d'UCI disponible en cap dels hospitals de referència de Castelló. És el cas que denuncia el sindicat CESIF que alerta de la falta de capacitat a les unitats de cures intensives castellonenques. Juanjo Tovar.
15: El sindicat assegura que aquesta situació pot comprometre l'atenció dels pacients crítics i reclama solucions immediates a la Conselleria de Sanitat. Escoltem a Vicente Navarro, portavoz de CESIF.
16: No podemos normalizar que un paciente crítico tenga que alejarse de su entorno y recorrer una distancia tan importante para poder acceder a un recurso básico como una cama de cuidados intensivos.
15: CESIF demana més personal i més llits operatius per evitar que els pacients greus hagin de ser derivats fora de la província de Castelló.
1: Fons de la Conselleria de Sanitat expliquen que el pacient ha estat monitorat en tot moment. Temps ara per a la crònica esportiva valenciana amb Eduardo Esteve. Hola, Edu, què tal?
17: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
1: Per on comencem avui, Edu?
17: Pues ja tenim els equips valencians preparant la propera jornada de Lliga d'este pròxim cap de setmana i és que torna la Lliga. Pel que fa al València, última hora de l'equip d'Aguirre. Víctor Lluc, bona vesprada.
18: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Tornada al treball en el València per a continuar preparant el partit del diumenge al camp del Racing de Santander. Avui, amb la tornada de Aliou Dieng tras els seus partits amb la selecció de Mali i estaven pendents de l'evolució de Acabí i de Tàrrega que han fet el treball amb el grup. Copete ha fet únicament una part amb el conjunt valencianista. De Haas ha treballat en solitari per un procés febril i no han treballat. Han estat tratant-se al gimnàs Sadik, Fulquier, Rioja, Danjuma i Diego López. Recordem que Guido està a Argentina per a acudir al partit homenatge a Leo Messi.
17: Gràcies, Víctor. El famós virus FIFA també afecta el Villarreal. Víctor Fran, bona vesprada.
19: Què tal? Bona vesprada. Preocupació en Villarreal per l'estat de salut de Tejon Buchanan. El futbolista canadenc ha abandonat la concentració de la seva selecció i ha tingut que tornar a Villarreal per a ser avaluat després de patir molèsties musculars en l'últim partit internacional. I també males notícies de lesions en el Castelló amb la lesió de Juanjo Nieto. El futbolista es perdrà el partit el proper diumenge davant de l'Andorra.
17: Gràcies, Víctor. L'Els Celta serà un partit de retrobades. Felipe Canals, bona vesprada.
20: Bona vesprada. El d'este domingo en el Martínez Valero va ser el reencuentro de Aleix Febas i Álvaro Núñez con el Elche, con la afición franjiverde. También de Sergio Carreira, otro ex del Elche, que vuelve al Martínez Valero. Habrá un recibimiento bastante diferente. Aleix Febas se marchó muy bien de Elche, no renovó su contrato para jugar en Europa, pero la afición del Elche le tiene un gran cariño. Caso distinto es el de Álvaro Núñez, que tuvo una salida bastante polémica. Y en Elda, el Club Deportivo Eldense no podrá contar este sábado para el duelo ante el Córdoba con los dos cedidos por el conjunto califal, el portero Ramón Vila y el delantero Mariano Carmona.
17: Gràcies, Felipe. I l'Hércules vol dur la seua protesta al Comitè Tècnic d'Àrbitres. David Esteve, bona vesprada.
21: Bona vesprada. El Hércules planea elevar su queja al Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española de Fútbol después de lo que ocurrió el pasado sábado y ese penalti por manos que no le señalaron al conjunto alicantino en una jugada bastante clara en el último suspiro de ese choque. El Hércules ya ha elaborado un comunicado oficial y ahora planea elevar esa queja al Comité Técnico de Árbitros.
17: Gràcies, David. Això és el que hi ha al món de l'esport. Ramon.
1: Molt bé, tornem a parlar tema Edu i actualitzem estos i altres titulars a la brújula de Radio Estadio, a les 8.

0: 50. Gràcies, Edu.
1: Fins demà, adeu.
0: I ja ho dèiem fa 24 hores que la inestabilitat no ens abandona esta pròxima nit i matina.